mis sin jag. Så dat bertam jag telefon de jag. Jag. Jag. Bus mi un cosa. Se bom me arranjar jag novo. Tchau, ficar em jag, bitch.